fet escur ne passa pel de mig. Que tinc, tot ne faig a pas. Si ha pura gent d'anava de gatix, que me veia fa fa. Sota qui estu aquí,